0: Aquesta combinació no falla, per cert.
1: La 97.1, Tucumán, siempre en vivo.